Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El cielo que nunca vi.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia, Toni.
1: Hola, tia, com estem?
2: Va bé, vosaltres?
1: També,
2: ja. Tenim bon temps, encara.
1: Sí.
2: A veure si vindràs aigua.
1: És a dir, m'han dit moltes mentides, perquè, diu, avui dimatí havia de ploure molt.
2: Ja.
1: I ja no he vist una gota.
2: No, jo tampoc.
1: Però
2: no sé si la veurem nosaltres.
1: T'he dit que me fan quedar malament. Ai, bueno.
2: Ara torna a estar, bueno, està nivelat, però no.
1: Sí.
2: Un pot de sol,
1: sí,
2: i tot.
1: Que fa sol.
2: Que, sí, res, no mos farà res.
1: Bueno, mira, mira.
2: Ja veurem.
1: Arribarem a Nadal i...
2: Sí.
1: Sí, arribem.
2: Faci el que tropi. Si mateix ho farà.
1: Sí, perquè aquí fora va gros, eh?
2: Oh, això tampoc no m'agradaria, perquè fa pena veure-ho.
1: No sé com és, què passa? D'aquestes
2: no
1: coses no ho entenc, que no ho tinguin aclarit en això.
2: Des de l'aigua hi ha puestos que sembla que li podrien tenir aclarit, eh? Perquè aquest torrents que hi ha i tot això, ho manessin un poc bé.
1: Idò, ho tinguessin net.
2: Idò, és això també, eh? L'altre dia ja vaig veure, no sé on, perquè ja no ho sé dir, l'aigua que passava, un torrent, hi havia una casa, però molt gran, en espanyol, i va caure sencera.
1: Sí, sí,
2: clar,
1: sí, sí.
2: Com la mà va menjant-se terra, i clar.
1: Sí, sí.
2: Tot va caure, jo dic, oh, Déu meu, si hi havia qualcú dintre, se'n va anar a sa casa amb el riu, tot se n'anava junt. Ai,
1: és
2: Déu meu.
1: És espantós, això.
2: Sí, que ho és.
1: Ho diuen, eh? El foc, l'aigua i el vent són els tres elementos.
2: Sí.
1: Que
2: no... Que veu que no hi poden fer res.
1: El que no el pot dominar.
2: Sí. Idò, molt bé, Toni. El bon matí. La novel·la no sé com acabarà.
1: Ara ha sortit el negre.
2: Ara altra vegada és negre. Que ja és ben hora que el agafin i el duguin allà on toca. L'han d'agafar, no pot ser mai que s'adugui.
1: Sí, no, ara sí, que l'agafaran.
2: I si ara vol tornar a anar allà on és ella, tal vegada serà sa manera d'agafar-lo. Tot molt bé, Toni. Molt bon matí. Enviarem un bessó a Tonya. Un saludo per tothom qui escolta. Un beso per vosaltres, sí. I fins divendres, si Déu vol.
1: Molt bé, tia, moltes gràcies. Fins divendres.
2: I la cançó, la que vulguis, que totes són molt guapes. La música és molt bona, tota.
1: D'acord.
2: Vinga, idò, un beso, Toni.
1: Gràcies, tia.
2: Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni. Bon dia. De música, molt guapo.
0: Gràcies, Juana.
1: Ja estic escoltant des de les 7, molt bé. Que deixo parar, però ai, ja se'm va dormir tot.
0: Xicat el 7, avui.
1: A les 7, ja se'm va donar compte que era a les 10.
0: Ah, bueno.
1: Em vaig dormir tot amb ell. Dic, jo no tinc que s'ho anirà a posar. És que m'agradàvem així en xerrar i va millor.
0: Fa companyia, jo, també.
1: Fa molta companyia i música bona que posa i està molt bé. Bueno, un saludo. I allò va poder del bar de Jorges. M'agrada molt. Ja són dues, eh? Mirando al mar.
0: Mirando al mar.
1: Vale, ya.
0: Molt bé, don Juana.
1: Gràcies, però se posa un bon matí. Adéu.
0: Adéu. Bueno, pues no, Juana Plaza.

0: La estrella que sale al norte brilla más fuerte que el mismo sol. Yo quiero que en esta noche...
1: Buen día.
2: Bon
1: dia.
2: Per vosaltres. Sempre segueix per vosaltres.
1: No, no. Avui fa bona estar, avui.
2: Què te fa? Escolta, espera, un moment, que el rellotge toca.
1: Sí, el rellotge toca.
2: I tu ratlles i després tens... que te fa eco, quan ratlles, saps?
1: Ah.
2: Que se torna a repetir. Bueno, me sent, jo me sento jo.
1: Però, bueno.
2: Bé.
1: Jo ho sent bé.
2: Vale, jo també. Jo ho sent bé, però ho aguanto. Digues. Com anem, com eres tu que m'ho deies, això? O això que t'ho deia tu? Ja me'n recordo. Ai. Vine, eh? Ja. Bon pare, el camí. Que vale, que t'ho escoltàs. Sé que ja això que tenia set, tres o quatre, ai, la viejita que ho va, però serà altres d'en... he sentit també tot. I quan has començat a les 9, vull dir, per un dia ruentos.
1: Sí.
2: I, bueno, i amb, a en Sabina, que no m'acaba d'agradar. Quan la primera, sí, eh? Nos dieron les 10. I ara frits, s'escolta la meva. Bueno.
1: Frits?
2: Sí, no sé si fas, si fas alguna cosa.
1: Tates. Mira, sí, ara tenc aquí patates frites que couen.
2: Eh, patates frites, sembla que fem.
1: Mira, això ho faig. Ho faig a dinar, ara.
2: Ah, mira, que bé. Però no val, per venir a menjar patates frites no val la pena que facis un miquet de peu.
1: No, eh?
2: No.
1: Bueno, sempre podem afegir un salsitxa o un tros de carn.
2: Bueno, bé, però... consecució, eh? Si hi hagi bastant de patates frites,
1: sí.
2: Que no hagin de menjar tanta carn. Eh? Jo em vaig menjar i van dir, anem a dinar, jo havia dit, no vull venir. I després jo, mai vindrà, senyor, perquè, alhora, més tard m'he dient. I no sabia que havia de menjar perquè tenia 4 anys. I no, a pare me diu, t'agraden moltes costelletes de res també, perquè tu veus quina carn no me fa. I, li vale. I mentre m'haig de menjar, volia ver si no faré, dic, no ho has que has de menjar costelles de bé. Diu, i ara que hi ha. I perquè les costelles de bé són bones per a Pasqua. Ara són un poc més vetes. Ah, diu, jo no ho sóc, que no em menjo.
1: I jo, ahir em van menjar nosaltres, en fer barbacoa. I va, ja sabem,
2: però sí, clar, barbacoa, si et deixes no ben cuites, una cosa, pues, vull dir, però...
1: Van ser molt bones.
2: Sí, no, els meus no van ser massa bones. Nada menys que n'hi havia 5, em paraven un plató i patates frites. I vaig menjar, bé, vaig menjar un escàrrec, un parell de pebres, però també llargos i grossos. Era molt gat, eh? Les maneres ells allà on volien anar, aquí ha posat que jo havia anat i molts, Punta Prima, però estava ple i no. I van anar a Punta Prima perquè aquesta, clar, anar a demanar dinar les tres i les tres tocades sense un comandante. Per allà on volíem anar, ja li van dir que no, que estava ple. I mira, i va, no sé què tinc que contar, perquè no m'hi vaig fer això, això, i jo que no. I va, no, escolta, sol, que pel·lícula, que jo m'agrada els dissabtes, diumenge, que és quan et puc escoltar, perquè d'altres dies no sé com ho tinc de fer, però trobaré o no trobaré, o a les hores.
1: Futbol no t'agrada, no,
2: eh?
1: El futbol no t'agrada?
2: Sí, futbol sí, però no sabia a quina hora era. El que passa que a cara ja conec, escolt molt de partit i principalment quan me'n vaig al llit, eh? Les 9, si no és a les 8, s'ha de prendre, s'ho he posat ja a la ràdio per el futbol. Parar, parar. No conec el jugador, només conec el nom d'aquest Sant Jovenet i prou. Pels noms en conec un parell i prou. I que van guanyar d'un... Ah, veus? Que no van guanyar d'un 1-0? O no?
1: De 3-1.
2: Espanya.
1: Que no va guanyar de 3-1?
2: Ah, no, no, no, perquè jo només vaig sentir fins un... quan guanyava d'un 0,
1: sabeu
2: que em vaig dormir una mica i després ja va haver acabat.
1: Ah, no, no, no.
2: Passa això.
1: Només vaig veure mitja part.
2: Mira.
1: Bueno.
2: Jo ho sento molt, dic jo. Saludo per tothom que ens escolta. I aquestes que no sentim, a veure si ens sentim qualque vegada, o que qualcú doni notícia. Eh?
1: Sí.
2: De com estan, o com està. Perquè estic cansada de demanar notícies per ma mare, jo, de la cuidadora que deien tant del castell.
1: Sí.
2: I fa... que diries que fa un any o més que no telefona i demana els qui te la coneixien o els qui van a l'hospital i ningú m'aclareix res. Ah,
1: l'únic qui la coneixia, aquesta senyora, era en Santi.
2: En Santi també la coneixia, però jo en Santi no ho vaig escoltar. Però en Santi és el que... quan si és d'escoltar-lo no l'escoltes i quan a vegades l'escoltes i mares. Que bé, abans que això de que som després d'in, sec, i per posar la tele al final fins a les 3 i mitja, 4, no m'agrada el que fan. Ja veurem. Va dir un segle. Bueno, saludos per tots els que mos escolten. Els que no mos escolten, xupeta. I avui saludaré a Nini. Nini, avui te soler a part, eh? Perquè ho sàpies. Que jo m'agrada molt sentir-te sempre. No te venc a veure perquè m'han de dur. I no pot ser. Sempre. Vale?
1: Molt bé.
2: A les hores que puc venir, el millor és de llit. I perquè té aigua, també, tot. Vale.
1: Gràcies, Lucre. Adéu.
2: Adéu.
1: No, Lucrecia Turmir.

0: Bon dia.
1: Bona jove, Pere. És que fa la setmana... Bueno, no sé, aquest dia t'ho volia dir, no t'ho vaig dir. M'he començat a dir un parell de mentides, eh?
0: Clar.
1: I ses mentides surten, diuen. Que me vas dir que venien a casa, trobava.
0: Sí.
1: No va venir ni la setmana passada, ni per avui, me sembla que encara tampoc ha vingut.
0: Sí.
1: Ara aquest.
0: I que és culpa meva.
1: I tu no m'haguessis dit que vindria, jo estaria. I després me vas dir que els dijous havies vingut per una cosa. I doncs, fa dos dijous que t'estàs a la ràdio. I jo aquí. Els dijous, com que no hi ha ningú. I tu no has vingut. Que jo... me diguis quan si és cada mes o quan... Bé, jo aquest dijous ho tornaré a posar.
0: El tercer dijous de cada mes.
1: El darrer dijous de cada mes.
0: Tercer.
1: Tercer. Ah, i no, ja és el dia.
0: Serà dia 15.
1: I és tercer, que no és que tu també fas el dissabte després, divendres i dissabte.
0: Sí.
1: Ah, va, ara això m'ha donat una idea ja més forta. Vale. Tot en gros és això, però bueno, com que no m'estan mal aquestes mentides. Eh? Mm. Pues, ho deixam anar.
0: Vale, adiós,
1: mono.
0: Adiós. El que passa és que a Cati Cris, la nostra amiga col·laboradora, li encantaria poder venir cada setmana, però encara és temporada alta, encara té bastanta feina, i bueno, venir de Ciutadella per fer una petita estona, no, tampoc no. No ho pot fer, però bueno, quan ella tingui temps, vindrà com feia antes. I si m'ho diu, just pugui vindré, jo ho dic, just pugui vindrà.

0: Todo. Buenas.
1: Buenas, buen día.
0: Hola. ¿Cómo estás?
1: ¿Me haces bien o no?
0: Sí.
1: ¿Me haces bien?
0: Sí.
1: ¿Qué me haces, Tony? ¿Bien?
0: ¿Te sent? Sí, sí, sí. ¿Tú no?
1: ¿Ara me sent?
0: Avui fa cosa rara el telèfon, eh?
1: Sí, ara que me sent?
0: Vibra, sí.
1: Perquè ara jo som amor i sembla que me tenies que sentir millor.
0: Jo te sent, però el telèfon vibra, fa una cosa rara avui.
1: Bé, vale, jo, bé, si no me sent no ballaré més, ja està. Ara me sent més bé?
0: Sí.
1: Que me sent més bé ara?
0: Sí.
1: Mira, a veure, això para, que no me senti perd, que sembla que me tindries que sentir millor. És molt que no hi ha dalt, però... Abans, tornarem a provar per aquí. Abans, que me sent... I ara, Toni?
0: Ara se sent bé, sí.
1: Ara que me sent més bé?
0: Sí.
1: Me sent més bé, ara?
0: Sí.
1: Jo no te sent... No, me sembla que no diu res, no puc afinar. Tornaré a provar, vale? Vinga, penjaré i ho tornaré a provar.
0: Jo sí que la sent, jo la sent. El que passa és que fa una cosa rara el telèfon, eh? Vibra. Bon dia. Quina...
1: Bon dia, ara que me sents millor?
0: Sí.
1: Me sents millor ara, Toni?
0: Sí.
1: Mira, jo no te sent gens.
0: No me sent.
1: Ara me sents?
0: No, jo sí, hosti, que te sent.
1: I jo tu no te sent pràcticament, és que no sé si me sent siquiera bé, doncs penjaré, te diré que som molt perquè tenc que costi una xipista, i aquesta setmana hi vam haver de venir, perquè el mecànic va dir que avui li venia bé, havia de ser la setmana que ve, i com al final no me vindria bé mai, vaig dir, vale, i hem tingut amor, perquè clar, tenir costo, un problema és aquí, i si el divendres està en una, no en tornarem a anar 15 dies. I el que tu dius sí que és bé, deim mentides, perquè diuen que plourà, ai, que mal, que no faci el que faci fora, des de l'ego, quan diu que tia perquè fa pena, però jo dic no regaré perquè plourà, si no regaré perquè plourà, oh, i no plou, ho trobes?
0: No plou.
1: I no plou, però bueno, és un desastre, que no plou gens, aquí, pràcticament.
0: Gens, sembla mentida.
1: Sí, però bueno.
0: Com malament que et sentes.
1: Ja. Vinga, idò, jo no te sent molt bé, ho deixarem anar, i a més, saps que sent que frits.
0: Sí, frits.
1: Sent molt que frits, és igual.
0: I jo no
1: vinga,
0: sé com...
1: Idò. És igual, Toni, fins i tant, si Déu val, vinga.
0: Ara, no, ara també.
1: Perquè els que escolten un banc de matí. Vale, adéu.
0: Gràcies, Gertru. Mira, el telèfon així no va, eh? Was the worst time. Com és que no va?

Llegir en Joan López, d'en Pau Fané. Hi ha persones que deixen més obra de sa que cap dins dels seus llibres. Joan López Casasnovas n'era una. Divendres passat, 25 de setembre, als Ateneu de Mo, la presentació del segon volum de la seva obra poètica ens va permetre recuperar una part d'aquesta herència, poemes inèdits o publicats esparsos, que ara troba en casa comuna gràcies a Pere Gomila. Francesc Florit, Nin i Nova Editorial Moll. Els dos curadors s'han recollit els originals amb l'ajut de Mercè Orleans, la dona d'en Joan, i han resseguit diaris i revistes amb una paciència que mereix agraïment. Hi ha feines que es fan per obligació i d'altres que només s'expliquen per l'estima. En sentir-los parlar, es notava que s'estimaven l'amic i el poeta. Havien treballat amb dedicació, gairebé amb devoció. Quan al final giren alguns poemes, aquella estima trobà la millor justificació en les paraules d'en Joan. Era un home generós, fins i tot amb els adversaris polítics, cosa que avui pot semblar una extravagància. Havia estat conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca i sabia que discrepar no obliga a menysprear ningú. A l'Institut Josep Maria Cuadrado havia ensenyat literatura, defensat la llengua i orientat alumnes, alguns dels quals acabarien escrivint. Antoni Mir, president de la Nova Editorial Moll, explicà geogràficament com ell i uns quants més s'havien hagut de rascar sa butxaca per donar continuïtat a sa editorial fundada per Francesc de Borja Moll. Darrere hi ha sa feina intel·lectual, mai prou valorada, de mossèn Antoni Maria Alcover, impulsor del Diccionari Català Valencià Balear i de tantes altres iniciatives. Hi ha també una història de llibres publicats abans i després de la guerra, quan mantenir viva la nostra llengua impresa exigia una tenacitat que ara costa d'imaginar. Mir parlava de fer una feina ben feta, digna de publicar obres de vàlua, sense posar el benefici econòmic al capdavant, maldament que qualque vegada costi arribar en el final de mes. Sense aquest esforç editorial, molts de poemes d'en Joan continuarien inèdits. L'editorial es posa a les nostres mans. L'editorial es posa a les nostres mans. I ara mos correspon llegir, llegir-los. Joan López és un poeta autèntic, de lèxic poderós, capaç d'una ironia finíssima, d'aquelles que fan somriure i tot seguir pensar. La llengua d'en Joan López va de Menorca, ve de Menorca i arriba allà on arriba el dolor, l'amor i la indignació. Enhorabona en els que hem fet possible aquest retrobament. El millor homenatge en el poeta comença quan s'acaben els parlaments i un lector obre el llibre. S'ha escrit Pau Fanet.

activitats al castell esportives. Inscripcions es fan presencialment en el poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 17 a 20 hores. Banc del voluntariat per les llengües. Volem fomentar l'intercanvi cultural lingüístic de la nostra comunitat. Contacte a vescastell@gmail.com. Ajuntament del Castell, formació gratuïta. Si tens el certificat d'atenció sociosanitària a domicili, aquesta és la teva oportunitat. T'agradaria obtenir el certificat d'atenció sociosanitària en institucions socials? En només un mes aconsegueix el seu certificat i treballa en centres de dia, geriàtrics i més. Cicle de tallers per famílies, infants de 0 a 6 anys, exploració literària, acompanyat per Raquel de Manuel Mur, Biblioteca del Castell, dilluns 26 d'octubre a les 18 hores. 25 anys de vida amb Alba, del 25 de setembre al 9 d'octubre de 2026. A la sala polivalent Assolellat. Ángel Ruiz i Pablo, biblioteca pública, avís, torns que la biblioteca romandrà tancada. Dia 22 de desembre, matí. Dia 1 d'octubre, matí. Dia 9 d'octubre, matí. I dia 13 d'octubre, tarda. Talassa, activitats culturals. Divendres dia 16, projecció del llarg metratge documental Los Parranderos, una part de la història musical de Menorca. Hi participen Magda Timoner, productora audiovisual, Beb Cardona, Xavier Seguí, musicòlegs. Organitza l'Ajuntament del Castell a les 20 hores. I, com sembla, les activitats del Club de Jubilats del Castell continuen, jocs recreatius, ball en línia, costura, en fi, un munt d'activitats que organitza el Club de Jubilats del Castell. Bueno, amics, i fins aquí arriba el programa d'avui, aquesta miscel·lània matinal, 5 d'octubre. Encara fa calor. Els hi record que avui fosquet a partir de les 7 tindran aquí en el Itxo amb el seu programa Jazz B. Demà a les 10, dimarts, en Nini. Passi molt bon dia, moltes gràcies. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Diumenge 29 de novembre, Pedro Sánchez confirmava avui prest a les 9 del matí la nova cita amb les urnes, després d'un cap de setmana que s'havia donat per reflexionar la decisió arran del fracàs de divendres al Congrés, quan van quedar tombats els dos decret llei d'habitatge aprovats uns dies abans. El president espanyol finalment convoca eleccions perquè els ciutadans decideixin, ha dit, si volen que Espanya continuï sent un baluard de l'esquerra i la justícia social, o si prefereixen que s'assumi a l'onada d'ultradreta que retalla drets. Una dicotomia que el socialista du anys plantejant, probablement al mateix temps que el Partit Popular li reclama que avanci eleccions, un paper que avui ha dit a la fi i també presenta els comicis del novembre com una disjuntiva. Els ciutadans, diu, han de triar entre corrupció o decència. Des de les 9 són moltes les reaccions a l'anunci del president espanyol. Sense dubte, el tema que marca l'actualitat aquest dilluns 5 d'octubre. Títoles amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Els decrets llei d'habitatge demà de nou al Consell de Ministres.
3: Pedro Sánchez rescata els textos que el Congrés va tombar divendres perquè demà el Consell de Ministres n'aprovi al Mancor una versió. La idea és que arribin a la Diputació Permanent, que és l'òrgan que substitueix el ple quan estan dissoltes les corts, on la dreta, que va rebutjar els textos, no té majoria. Amb aquesta premissa, el primer decret podria ser convalidat, però el segon no.
1: Francina Armengol, l'aposta del PSI per al 29-N.
4: Els socialistes de les Illes creuen que l'actual presidenta del Congrés seria un bon cap de cartell a les generals. Asseguren que té la força necessària per encarar el moment històric que es planteja.
1: L'esquerra sobiranista opta per acudir en clau balear.
3: La federació Ara Més, que engloba Més per Mallorca, Més per Menorca i Ara Eivissa, ha descartat concorre a les eleccions generals integrats dins una candidatura dissenyada en l'àmbit estatal.
1: Més enllà de les eleccions, 16 desallotjats per un incendi a Inca.
4: El foc que s'ha produït a un edifici del centre de la capital del Reguer l'hauria provocat de manera intencionada un dels veïnats que ha estat detingut. També se l'acusa de maltractar la seva parella.
1: Ha arrencat la campanya de vacunació de la grip.
3: Les immunitzacions s'han començat sobretot a aplicar a escoles i residències. Dues setmanes després s'obrirà per a tota la població general, siguin col·lectius de risc o no. Salut espera superar la cobertura de l'any passat, que va ser del 34% de la població diana.
1: I com cada dia, a partir de les 2:30, repassarem el més destacat a les edicions insulars de l'actualitat de proximitat. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Eivissa, Alba, la Rafa Triguero ha sortit avui en defensa de l'exregidora del PP, Ana Ferrer, qui ha dimitit després de la detenció del seu marit en una operació policial contra el narcotràfic. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Triguero considera que la dimissió d'aquest cap de setmana l'honora i ha defensat que Ferrer ignorava la profunditat de les acusacions contra la seva parella. Ara Vila, estan pendents de la Junta Electoral per veure quina persona acaba rellevant Ana Ferrer, que fins divendres passat, recordem, era regidora sense cartera.
1: A Menorca, l'entitat ecologista GOP adverteix dels perills ambientals que suposa el projecte per construir més d'un centenar de xalets a la urbanització de Cap d'en Font i Binissafulla Platja. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Considera que la desalinitzadora prevista serà insuficient per abastir aquest nou creixement urbanístic i que la salmorra

0: sortint pot tenir conseqüències negatives també per la posidònia que hi ha a la zona. Demana a institucions i ciutadans que rebutgin aquesta mena de projectes de desenvolupament urbanístic destinat al turisme.
1: Diverses entitats ecologistes i conservacionistes s'uneixen per demanar un gran parc cultural patrimonial i verd al port de Portopí i al castell de Sant Carles de Palma. Juan Luis Marcos, bon dia.
2: Bon dia. La campanya Salvem Portopí neix com una alternativa ciutadana als plans industrials de l'autoritat portuària i ja han engegat una recollida de firmes. Les entitats s'oposen frontalment als projectes de l'organisme públic que inclouen la instal·lació d'una indústria de tractament de residus de vora el castell. Els ecologistes adverteixen que això tindria un cost econòmic, patrimonial i ecològic innecessari.
1: En els esports, Miqui Tous, bon dia.
3: Bon dia.
1: El Manacor jugarà contra el Villarreal a la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
3: Sí, Manacor viurà un partit històric. Els manacorins rebran la visita del submarí groc de la màxima categoria Anna Capellera. El Mallorca jugarà al camp de l'Alcoyà, el Poblense rebrà el Ceuta i l'Atlètic Balears a l'Eldense. Aquesta eliminatòria es disputarà entre els dies 27 i 29 d'aquest mes d'octubre. També en futbol, el Mallorca va sumar un punt al camp del Girona després d'empatar a 0 Montilivi. El conjunt vermell suma 14 punts i continua en posicions de play-off. I en tennis, Jaume Munà ha perdut a la semifinal del torneig de Tòquio contra Carlos Alcaraz. Entre sets, el santanyiner ha guanyat el primer per 5-7, però ha perdut el segon per 6-3 i el tercer per 6-1. Munà puja posicions al rànquing ATP i se situa al lloc 49.
1: Pel que fa al temps, molt pendents de Menorca, on roman activada l'alerta taronja per l'aproximació d'una tempesta procedent del front que ha recorregut Catalunya aquest cap de setmana amb uns aiguats històrics. Sapiguem quina és la previsió per les pròximes hores. Marc Alentei, bon dia.
4: Bon dia, la setmana comença encara amb restes d'inestabilitat, encara tenim aire fred, i per això aquestes pròximes hores encara podem tenir qualque ruixat, preferentment cap a punts del nord de Mallorca i també de Menorca aniran a menys, així com vagi avançant el dia. Per altra banda, la resta del territori, en general, parlarem de moltes estones de sol, això sí, amb el permís d'aquests núvols prims del de Cerros, que deixaran passar el sol pràcticament en tot moment. No hi envia de moment la temperatura, valors màxims que avui es situaran entre els 26 i 29 graus, fins i tot arribant als 30 punts de l'interior sud de l'illa de Mallorca. Tot això amb vent que bufarà de manera feble i a la mà parlarem de marejal amb qualque radal de maró.
1: Gràcies, Marc, perquè pels que hagueu de viatjar a Menorca i Barcelona, teniu en compte que els aeroports estan afectats per aquestes pluges i registren hores d'ara retards, més destacat en el cas de la capital catalana, on també es produeixen cancel·lacions. Bernat Nadal és al control tècnic. Són les 2:07.
5: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Finalment s'ha confirmat el que tothom esperava i Pedro Sánchez ha anunciat eleccions generals anticipades el 29 de novembre.
6: Dissolver les Cortes Generales i convocar unes eleccions generals que se celebraran el domingo 29 de novembre.
1: Era l'anunci més esperat i s'ha produït pocs minuts després de les 9 del matí. Després d'un cap de setmana de reflexió, d'estudiar totes les opcions que tenia damunt la taula després de la derogació dels dos decrets d'habitatge, que han convocat milers de persones als carrers de tot l'estat, Pedro Sánchez ha decidit posar fi a una de les legislatures més convulses, Olivia, de les que es recorden.
7: Sí, l'anunci l'ho ha fet Sánchez amb una declaració institucional en la qual ha reconegut errades.
6: Nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver.
7: Però considera que el seu cicle encara no ha acabat.
6: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad.
7: Y a partir de aquí, Sánchez ha pasado al ataque.
6: Hemos tenido que trabajar también con un congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear convencer. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral.
7: I davant aquest escenari, els espanyols, diu Sánchez, han de triar què és el que volen a partir d'ara.
6: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
7: Sánchez ha fet l'anunci després d'haver informat prèviament de la seva decisió al rei Felip VI, que aquest dilluns ha iniciat un viatge d'estat fins a Finlàndia. Després ha reunit de manera extraordinària el seu Consell de Ministres per dissoldre formalment les Corts Generals. Una dissolució que, en tot cas, serà efectiva demà en la publicació del decret al BOE i, a partir d'aquest punt, les dues cambres donen pas a la Diputació Permanent. Està formada per 69 membres i seguirà presidida per Francina Armengol amb unes funcions limitades i urgents.
1: I, mentrestant, a la seu del Partit Popular.
8: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría, por fin decidirán los españoles.
1: Així començava la seva intervenció el president de la formació.
7: Alberto Núñez Feijóo assegura que España s'hi juga molt amb aquestes eleccions.
8: No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
7: Mientras tanto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tornat a alimentar las sospitas de fraude electoral.
9: Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años, y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
7: També Junts per Catalunya, en boca de la portaveu Míriam Nogueras, ha centrat les seves crítiques en Pedro Sánchez i en l'oportunisme, diu, de convocar eleccions.
10: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria.
7: I una veu més, la d'Aitor Esteban, president del PNB, diu que no fa campanya per cap bloc, només pels interessos d'Euskadi.
11: Madrid tendrá sus batallas, pero Euskadi tiene sus intereses. Y lo que tenemos que tener todos en cuenta, la ciudadanía y desde luego los representantes vascos que vayan allí, es que lo que están es a defender esos intereses. No estamos para defender bloques.
1: I si en alguna cosa han coincidit avui tots els partits és a assenyalar que estan preparats per a les eleccions, però el cert és que alguns els ha agafat a contrapeu, sense candidats encara definit ni tan sols fórmula clara per presentar-se a aquests comicis.
7: Sí, és el cas dels partits d'Esquerra, que cerquen una àmplia coalició i que estan obligats a negociar ara contra rellotge, perquè els queden només 10 dies per fer-ho, ja que la data límit per inscriure una coalició expira el proper 16 d'octubre. Sumar impulsa aquesta candidatura unitària, denominada el Front Ampli, però encara no té aliances polítiques formalitzades. L'actual ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha postulat avui en una entrevista a la cadena SER.
12: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para, insisto, para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí.
7: Podem, que també està convidat a integrar-s'hi, insisteix en celebrar primàries i ja té data. Primàries obertes 14 i 15 d'octubre. És la condició que posen per participar Irene Montero.
13: Yo creo que la forma de hacer las cosas bien es con unas primarias abiertas en las que pueda votar todo el mundo, como te decía, los días 14 y 15 de octubre, y que podamos construir entre todas esa candidatura.
7: I tampoc ho té massa clar Esquerra Republicana després del que fins ara era el seu portaveu parlamentari, Gabriel Rufián, s'hagi postulat també per liderar un front comú d'esquerres a l'Estat. De moment, la secretària general de la formació, Elisenda Alemany, no confirma Rufián com el seu cap de cartell.
14: Qualsevol candidat d'Esquerra Republicana, entenem que qui parà de fer campanya és per Esquerra Republicana, que prou feina tenim, no? Som una esquerra nacional, les esquerres nacionals avui cada vegada tenen més suport de la gent perquè som des de la proximitat qui defensa millor les nostres nacions sense estat.
1: I en aquesta jornada d'anunci sobre l'avançament electoral hem sentit una amarga però insatisfeta per aquesta decisió per poder posar fi a un govern que en els darrers 3 anys ha assegurat, ha menystingut, ha ignorat i ha amenaçat les comunitats autònomes. La presidenta de l'executiu preveu que la cita electoral arribarà marcada per la crisi a Ceuta i la manca d'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge. I en clau autonòmica, Marga Proens ha enumerat les assignatures pendents de l'Estat amb les Balears.
15: I en el pla de les Illes Balears, Monenam, a unes eleccions sense un nou règim especial aprovat, sense un sistema de finançament que compensi els desavantatges que tenim a les Illes Balears, sense un conveni de carreteres, sense un conveni ferroviari, sense una política de lluita contra la immigració irregular que mos ha deixat absolutament abandonats davant aquest drama que patim a les Illes Balears.
1: D'altra banda, encara no s'han confirmat els caps de llista dels cartells electorals, però ara per ara i en espera d'unes primàries, sembla que la candidatura més clara és la socialista que tornaria a encapçalar Francina Armengol.
16: Ho ha dit la socialista Rosario Sánchez, en el seu cas candidata per les eleccions autonòmiques.
17: Un cap de cartell fantàstic i amb la força necessària per afrontar aquest moment que jo penso que és històric pel nostre país.
16: El Partit Popular, per la seva banda, reuneix la directiva de la formació avui capvespre per posar en marxa la maquinària. A Sebastià Sagreras.
18: És el compte enrere que Espanya necessiti? És el compte enrere perquè se pugui recuperar la dignitat a les institucions, que se gestionin els principals problemes que tenen els espanyols?
16: I Manuela Cañadas dona per fer que el candidat de Vox l'elegirà a Madrid i demana que la gent vagi a votar.
19: Nadie debe confiarse de lo que digan las encuestas. No podemos olvidar lo que ocurrió hace 3 años. No hay que vender la piel del oso antes de cazarla.
1: El canvi potser més remarcable respecte a les eleccions generals del 23 és que l'esquerra sobiranista descarta ja concórrer als comicis sota el paraigua d'una marca estatal, com ho va fer aleshores amb Sumar.
16: Lluís de Pastilla, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, han explicat avui matí que aposten per la via d'Ara Més. Creuen que la marca ja està consolidada i que les illes necessiten una veu pròpia a Madrid. No volen tornar a ser una peça més de l'engranatge estatal.
20: Els puc garantir que hi haurà aquesta papereta de país.
21: Ha de ser una coalició en clau estrictament balear. Disposats a obrir-nos als altres partits de les Illes Balears, a l'esquerra del PSOE, no participarem d'un engendre a nivell estatal per continuar donant solucions que no s'adrecin a les problemàtiques concretes que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
1: Encara en el capítol de reaccions hem recollit la veu dels agents socials. La PIMEM creu que amb el context actual de bloqueig parlamentari és un moment òptim per anar a les urnes. És Jordi Mora, president de la petita i mitjana empresa de Mallorca.
22: Pensem que és un moment per anar a eleccions i que a partir d'aquí es pugui crear un govern lo suficientment fort com per fer una acció de govern i no entrar en una fase de paràlisi per falta de majories suficients.
1: La gran patronal, la CAEP, coincideix amb els petits empresaris que era inevitable convocar eleccions anticipades perquè la situació política no era estable ni garantia, diu la presidenta Carmen Planas, una seguretat jurídica per les empreses.
23: En este momento había muchísima incertidumbre, no había presupuestos desde hacía muchos años y creemos que esto nos va a beneficiar porque lo que pedimos sobre todo es que haya estabilidad institucional y seguridad jurídica para que las empresas puedan saber a qué atenerse.
1: També els sindicats pensen que la convocatòria era inevitable, però la lectura que fan és ben diferent a la de les dues patronals.
16: Comissions Obreres passa pena que si guanya el PP i pacta amb Vox hi hagi un retrocés de drets laborals. UGT espera que del nou govern espanyol surtin mesures concretes contra la crisi de l'habitatge. José Luis García, el secretari general de Comissions, i Pedro Mas, secretari general de la UGT.
24: Da solución a problemas tan acuciantes como la vivienda y poner coto a los fondos de inversión, limitar los precios de los alquileres y tantas cuestiones que están encima de la mesa desde hace tantísimo tiempo y en las que la actual situación hace que sea de total immobilisme.
25: Aquest govern progressista pues, ha avançat en la reforma laboral, ha avançat en pensions, ha avançat en batxillerat mínim interprofessional, per tant, un govern de dretes on, a més, se necessiti a la ultradreta per governar, pues, podria dur retrocessos.
1: Amb l'anunci d'avui es posa en marxa un calendari de moviments que arrencarà demà dimarts amb la publicació del decret corresponent al Butlletí Oficial de l'Estat i que té algunes dates destacades, Marta, en tot aquest procés que s'obri ara.
16: Sí, els partits han de posar-se en marxa aviat i tancar les seves llistes, ja que els que vulguin concórrer en coalició, com dèiem fa una estona, ho han de comunicar abans de dia 16 d'aquest mes i el 21 comença el termini perquè tots presentin candidatures. Ho podran fer durant 5 dies i el 28 es publicaran al Butlletí Oficial de l'Estat. l'Estat. Aquí les juntes electorals comencen a revisar-les i s'encaten unes setmanes d'estudiar irregularitats i possibles recursos que quedaran resolts definitivament dia 12 de novembre, 24 hores abans que comenci la campanya electoral, que s'estendrà fins divendres dia 27. Dissabte, jornada de reflexió, i diumenge, dia 29 de novembre, la cita amb les urnes. Amb la publicació del decret, demà també comença el termini per demanar el vot per correu, que finalitzarà dia 19 de novembre, tot i que el temps per dipositar aquesta papereta a distància acabarà dimecres, dia 25. Ja al desembre s'hauran de constituir les Corts de la 36a legislatura, com molt a tocar a les festes de Nadal, dia 24, ja que la Carta Magna determina que no s'hi han de superar els 25 dies després dels comicis.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Hem de dir que el detonant de tota aquesta situació, el que ha provocat aquest avançament electoral, ha estat el rebuig en el Congrés dels Diputats dels dos decret llei d'habitatge divendres passat. I el govern espanyol té previst tornar-los a aprovar demà en la reunió ordinària del Consell de Ministres amb la intenció que la Diputació Permanent els convalidi.
16: I és que la Diputació Permanent és l'òrgan competent quan es dissolen les cambres, com és el cas d'ara. És una espècie de cambra baixa però reduïda. La conformen 68 diputats dels diferents grups més la presidenta, i a diferència del pla, la suma de PP, Vox i Junts, que va ser clau divendres per tombar els decrets, no representen ara la majoria absoluta. Així, amb el repartiment de vots de la Diputació Permanent, podria tirar endavant el primer decret, aquell que contenia el gruix de les mesures de matèria d'habitatge, sempre i quan les formacions mantinguessin el sentit del seu vot. En el cas del segon decret, el relatiu a la renovació automàtica de lloguers, aquest no tiraria endavant perquè el PNB va votar en contra d'aquest mateix.
1: Idò, amb aquest context, seguint mirant a les novetats, aquest moviment social que s'ha creat arran de la crisi de l'habitatge, i a Palma, a la plaça Espanya, l'acampada continua. Cada dia se sumen més persones i insisteixen que un avançament electoral no suposa cap passa per solucionar la problemàtica de l'habitatge. Lluc Cifra n'és el portaveu.
2: No volen tant un canvi de partit com l'acció política per se. Si el següent partit que ve pues, ha de fer millor pues, en aquesta qüestió, pues, guai, però no és tant això el que estem demanant. No estem demanant un canvi de govern, estem demanant que hi hagi una acció directa.
1: Les persones que hi ha acampades volen resistir. Per ara, agraeixen als ciutadans que els ajuden cada dia amb menjar i amb altres estris personals i insisteixen que la lluita va més enllà d'aquests comicis.
3: Moltes persones que passen per aquí, que mos donen força, mos donen coratge, mos animen fins i tot a aguantar, resistir. Vull dir, és com aquesta força que sabem que són la representació física de moltes altres persones.
4: Este sistema nos tiene hechas polvo, a muchísimas familias las tiene en la calle, mucha gente en el hospital, mucha gente ya está muerta y todo porque no tiene donde comer y donde vivir.
1: A Madrid, mentrestant, continua també l'acampada a Puerta del Sol contra el que anomenen rendisme. Avui el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha denegat el desallotjament sol·licitat pel govern d'Isabel Díaz Ayuso. El jutge ha considerat que primer s'ha de parlar amb el delegat del govern de l'Estat.
16: Els participants en l'acampada han explicat que decidiran en assemblea si parteixen de Sol o no. Els que mantenen és la necessitat de convocar una vaga general.

0: nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions, perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
1: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, Agència Tributària de les Illes Balears.
2: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: A la crònica de tribunals, dos policies locals de Palma han assegurat avui davant l'Audiència Provincial de Palma que l'home acusat d'assassinar la seva parella amb 66 ganivetades els va confessar els fets. L'acusat va dir als agents que havia matat a Maria del Rosario mentre conduïa. Els fets van passar, recordem-ho, l'any 2024 al camí de Can Pastilla i dins del cotxe també hi viatjava una de les filles que ambdós tenien en comú a qui l'acusat va abandonar després de fugir. Per aquests fets, la Fiscalia li reclama una pena de presó de 27 anys. Carme Moreno.
4: Els dos testimonis més rellevants de la vista oral d'avui han estat dos policies locals de Palma. Els agents han explicat que varen trobar l'acusat en sang a la roba després de que es donés a la fuga. Els agents han dit que l'home els va aixecar la mà i quan s'hi varen acostar els va assegurar que havia pegat ganivetades a Maria del Rosario mentre conduïa i que per això va tenir l'accident de trànsit. Aquests dos policies han assegurat que l'acusat estava molt calmat i no se'l va veure alterat. Un altre agent també ha assenyalat que l'home va donar negatiu en els diversos controls d'alcohol i drogues que li varen realitzar. A més, han explicat que la menor viatjava al darrere del cotxe sense anar fermada i a causa de la forta col·lisió va patir diversos cops.
3: També Carme ha declarat un agent del grup d'homicidis de la Policia Nacional.
4: Sí, aquesta testimoni ha afirmat que Maria del Rosario, que viatjava en el seient del copilot, no es va poder protegir de l'atac. Segons la Fiscalia, l'acusat li va pegar 66 ganivetades. La gent que va estar present a l'autòpsia ha dit que la víctima tenia ferides al cap, al coll, l'esquena, al pit, a les mans i al tòrax. Algunes de les punyalades li varen tallar la vena jugular i també li perforaren els dos pulmons. El policia local de Palma, que primer va arribar al lloc dels fets, al camí de Can Pastilla, ha assenyalat que Maria del Rosario va morir abans de patir l'accident i que l'estat en què la va trobar, aquell cos, ha dit, era incompatible amb la vida.
3: I ho dèiem en titulars, una quinzena de persones han hagut de ser desallotjades aquesta matinada per mort d'un incendi a un edifici al centre d'Inca. L'immoble es lloga per habitacions i el foc l'hauria provocat de manera intencionada un dels llogaters que ha estat detengut.
5: El foc ha començat a les 2 de la matinada quan l'home hauria calat foc de manera intencionada a la seva habitació ubicada a la planta baixa. Una altra llogatera s'ha donat del fum i ha avisat la resta de veïns perquè poguessin sortir. La Guàrdia Civil ha detengut el presumpte autor, un home d'uns 40 anys que ja havia tingut problemes amb els veïnats. Avui matí els bombers i els tècnics municipals han tornat a l'edifici per revisar-ne l'estat. Els afectats han pogut entrar a recollir les seves pertinences i l'edifici romandrà precintat mentre reparin els desperfectes. Els serveis socials estudiaran cas per cas per oferir allotjament als que ho necessitin. Segons els veïnats, l'edifici té 12 habitacions on hi viuen unes 16 persones.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
3: Un dels col·lectius afectats per l'anunci d'eleccions avançades és el mèdic, que tenia previst fer vaga indefinida a partir de dia 28. Ara les organitzacions convocants han de decidir si continuen o no amb aquesta protesta que rebutja el projecte de llei de l'Estatut Marc i en demana un de propi. La reunió serà avui vespre a Madrid i les Balears es posicionaran a favor de suspendre les aturades.
5: La dissolució de les Corts fa que els projectes de llei en tramitació com aquest caiguin amb la convocatòria d'eleccions. Això vol dir que la reforma de l'Estatut Marc de metges i facultatius queda paralitzada i s'haurà de començar a negociar de zero una vegada configurat el nou govern espanyol. Per consensuar un posicionament, els sindicats mèdics es reuniran avui vespre per decidir si segueixen amb les vagues. Miguel Lázaro, president de Cimeval, ha explicat que el col·lectiu mèdic de les Illes es partidari de suspendre les vagues.
6: Y hay una opinión generalizada de si tiene sentido seguir con el paro permanente indefinido, que es el máximo nivel de confrontación y de huelga hasta ahora, a partir del día 28. Esto se está planteando por

0: que todo hay que decirlo, nosotros no queríamos llegar a este paro permanente indefinido. Nos duele mucho, aunque, bueno, lo digo de corazón, lo del impacto en los pacientes.
1: També en clau sanitària, avui ha començat la campanya de vacunació de la grip a les escoles i residències. Dues setmanes després s'obrirà a tota la població general, siguin col·lectius de risc o no. Per enguany, la Conselleria de Salut ha adquirit 304.000 dosis per als virus respiratoris i confien a superar les cobertures del 34% de la població diana assolides l'any passat. És la directora general de Salut Pública, Elena Esteban.
2: La font més important d'infecció cap a les persones que es revolten, cap als predins, els germans, el pare i la mare, posen a circular els virus de grip, per dir-ho de qualque manera.
1: El temporal continua colpejant Catalunya. Les pluges torrencials han obligat a activar les alertes a diferents comarques i els incidents s'han multiplicat, Marta, amb inundacions i un gran esfondrament prop dels jutjats a Granollers, on avui s'han superat els 100 litres per metre quadrat.
3: L'U2 ha rebut més de 8.000 telefonades per més de 6.000 incidents. El temporal ha deixat dos morts i continua la recerca d'una persona desapareguda. El servei de Rodalies continua tallat en alguns trams, mentre l'aeroport del Prat es complica l'operativa amb una vuitantena de vols cancel·lats i una espera mitjana de més d'una hora.
1: I la policia ha acabat la segona fase del desallotjament dels migrants a la platja de Trampolín, a Ceuta.
3: Fonts policials apunten que molts migrants podrien haver-se amagat per por de l'expulsió. Es calcula que a la zona hi havia pernoctant d'haver 3.000 migrants.
1: Arribarem així a les 2:30. Moment, ja ho sabeu, de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
1: Són les 2:30, temps ara per a la informació de Mallorca. Diverses entitats ecologistes i conservacionistes s'uneixen per demanar un gran parc cultural, patrimonial i verd al port de Portopí i al castell de Sant Carles de Palma. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. La campanya Salvem Portopí va néixer com una alternativa ciutadana als plans industrials de l'autoritat portuària. Ara han llegat una recollida de firmes per donar suport en aquesta iniciativa. Les entitats s'oposen frontalment als projectes de l'organisme públic que inclouen la instal·lació d'una indústria de tractament de residus de vora el castell. Els ecologistes adverteixen que això tindria un cost econòmic, patrimonial i ecològic innecessari.
1: I l'Hospital de Manacor entra en la recta final de la seva ampliació històrica després de més de 4 anys d'obres.
2: El projecte duplicarà la cobertura assistencial per a unes 150.000 targetes sanitàries. Des que es va inaugurar el centre, la comarca de Llevant ha sumat més de 30.000 habitants. Avui la mudança continua amb el trasllat de les consultes d'urologia i otorrino.
1: De seguida en parlem. Primer, però, feim un cop d'ull a la situació del trànsit en aquesta hora i per això connectam amb la DGT. Nelly García, bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment trobem trànsit lent a la via de cintura en sentit Andratx entre la sortida del polígon de Sant Castelló i la sortida de Sóller, com també en sentit aeroport des de la sortida de Sonugo fins a la sortida del polígon de Sant Castelló. També trobem petites retencions a la carretera de Valldemossa en sentit Palma a l'arribada de la rotonda d'Ocimax. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly García. Bernat Nadal és el control tècnic. Comencem.
0: Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem a l'inici, la campanya Salvem Portopí ha posat en marxa una recollida de firmes per crear un gran parc patrimonial i verd en el moll on està situat el castell de Sant Carles, la Torre de Senyals i el port històric de Palma. La iniciativa forma part del projecte alternatiu Carca va presentar al març i que també rebutja els plans de l'autoritat portuària de les Balears d'instal·lar en aquesta zona una indústria de tractament de residus de vora el castell.
2: L'entitat conservacionista espera aconseguir almenys un centenar de firmes a través de la plataforma change.org per obtenir el suport social per evitar el que considera un cost econòmic, patrimonial i ecològic innecessari en una zona de gran valor patrimonial. Àngels Fermosella és la vicepresidenta d'ARCA.
4: Que és una cosa molt simbòlica, però t'ajuda a, de qualque manera, expandir la campanya. I, a més, sempre implica un compromís personal d'una persona. La gent té gana. I què puc fer? Ens diuen. I què puc fer? I com puc ajudar? No? Bueno, doncs això és una manera molt simbòlica, però molt interessant per ajudar, no?
2: A més, amb aquesta campanya de firmes, en els pròxims mesos esperen obtenir el suport de personalitats de l'illa. En tot cas, confien que aquestes firmes ajudin a impulsar el seu projecte. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP.
5: Creiem que és una oportunitat molt important i que no arriba massa temps, massa tard, que després no ens puguem empenedir de no haver vist que això era factible, fàcil i, vaja, al nostre punt de vista, molt més amable i molt més necessari per allò que reclama la ciutadania avui en dia, que estigui obert a zones on hi ha molt de ciment, com són les ciutats.
2: Des del mes de març, els representants de la campanya Salvem Portopí, integrada per ARCA, Palma 21, el GOP i Fridays for Future Mallorca, han exposat el projecte a diverses entitats, entre les quals hi ha el clúster d'empreses nàutiques, i asseguren que totes han trobat raonable la seva alternativa.
1: I avui també destacam que 35 molins de Mallorca rebran l'ajuda del Consell perquè puguin ser restaurats. A través de l'impost de turisme sostenible s'ha habilitat una partida de 2,5 milions d'euros a repartir entre particulars i empreses.
2: Amb aquest acord, l'ajuda cobrirà el 75% del cost de cada projecte i el 25% restant l'aportarà la propietat. Es tracta de molins fariners i d'aigua, com el de Camp Moreu, al municipi de Llubí, que es troba en molt mal estat de conservació. Són la consellera insular de Patrimoni i Cultura, Antoni Roca, i Toni Ferragut, propietari del molí de Camp Moreu.
6: Això significa que de 9 municipis de Mallorca podran recuperar part d'aquest patrimoni tan característic de la nostra illa. Són diferents tipus de molins els que se recuperen. Per una banda hi ha molins fariners, molins d'extracció d'aigua i un molí hidràulic.
7: Bueno, agrair el Consell agrair l'àrea patrimoni, pues, hem arribat a aquesta ajuda per poder restaurar aquest molí i conservar el patrimoni de Mallorca, que és la nostra identitat.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: 2:35, més qüestions, en recta final per a l'obertura total de les noves dependències de l'Hospital de Manacor després de més de 4 anys d'obres que duplicaran la cobertura assistencial d'una població en augment. En els darrers 15 dies ha començat el trasllat al nou edifici ambulatori d'algunes consultes externes tan importants com cirurgia, pediatria, ginecologia i avui és el torn d'urologia.
2: El projecte complet són 78 consultes i 6 gabinets en aquest nou edifici ambulatori, a més de l'ampliació i la reforma del bloc quirúrgic. Parlem de trasllats complexos, delicats per l'instrumental, fins i tot la tecnologia que fan servir els metges especialistes. Avui, com dèiem, toca mudança als gabinets d'urologia i otorrinolaringologia. Primer s'instal·len les consultes i al llarg dels pròxims dies serà el gabinet. Joan Benejam és el cap d'urologia.
8: I a la vegada també l'hospital ha tingut una completa transformació, és a dir, el fet d'aquesta obra tan significativa d'obrir aquests espais tan ben adequats per fer les consultes externes d'urologia i el gabinet d'urologia, sens dubte és una fita important.
2: Durant aquestes setmanes conviuen consultes que ja funcionen al nou edifici amb altres serveis que encara mantenen temporalment la seva ubicació anterior. El doctor Benejam assegura que els pacients guanyaran en intimitat perquè s'humanitzen els espais.
8: Atendem a moltes patologies de la part genital, de la part que afecten el que és intimitat de la persona, i això és evident que han de tenir un espai adequat per poder explorar amb intimitat sense que el malalt se senti malament. Cosa que, per exemple, aquesta setmana passada no ha passat. Ara no. Ara les noves consultes seran adequades al que hem de fer.
2: La setmana que ve es preveu el trasllat d'oftalmologia i dermatologia.
1: Obres també, en aquest cas, al Parc Natural de l'Albufera, que tancarà temporalment des d'avui i fins al 18 d'octubre per obres de millora als camins i observatoris pel mal estat i l'antiguitat d'algunes estructures. Un espai on els darrers anys s'han notat molt els efectes del canvi climàtic, com per exemple la calor extrema i la pujada del nivell de la mar.
2: En concret, s'adequaran dos camins pels quals transcorren itineraris del parc, s'arreglarà l'esplanada del centre administratiu i s'instal·larà una coberta tèrmica que farà d'aïllant per evitar les altes temperatures durant els mesos d'estiu en l'interior dels observatoris. El director del parc, Matías Rabassa, assegura que són unes obres molt importants perquè hi havia risc d'accidents.
9: A veure, aquestes obres són molt importants perquè hi ha infraestructures del parc que són molt antigues, estan en molt males condicions, camins que estan plens de clots, amb molt de desperfectes, que fins i tot hi havia la possibilitat de que se provoquessin accidents a gent que pogués anar en carro de nen petit o en bicicleta.
2: A més de la calor intensa, un altre dels efectes del canvi climàtic en el parc és la pujada del nivell de la mar, que durant les darreres dècades ha pujat 9 centímetres a l'Albufera d'Alcúdia, un problema al qual s'ha de sumar també l'increment constant d'extraccions d'aigua dolça dels aqüífers, que perjudica els entorns naturals i les espècies.
9: Si una zona humida, deprimida i costanera li retira l'aigua dolça, el seu espai queda ocupat per aigua salada. Per tant, són diferents factors que acaben afectant de manera molt important i de manera sinèrgica i fan que els hàbitats i les espècies associades a aquests hàbitats de l'Albufera estiguen canviant d'una manera, quasi podríem dir, dramàtica per lo ràpid que està succeint.
2: El Parc Natural de l'Albufera reobrirà d'aquí a 2 setmanes, el 18 d'octubre, per garantir la seguretat dels visitants i facilitar el desenvolupament dels treballs de millora.
1: I el govern ha iniciat una nova campanya de reforestació al Parc Natural de la Península de Llevant amb l'objectiu de superar els 40.000 arbres plantats. El projecte, desenvolupat fins al 2028, incorpora criteris d'adaptació al canvi climàtic i activitats d'educació ambiental.
2: La primera fase va tancar a principis d'any amb 20.000 exemplars plantats. Aquesta nova etapa se centrarà a la finca pública de Salqueria Vella, Artà, on es plantaran 20.000 arbres més per duplicar la xifra total. Les tasques executades per les brigades de l'Ibanat s'allargaran els pròxims mesos i mantindran accions de conservació i manteniment fins al 2028. Més enllà de la massa forestal, el pla preveu iniciar pròximament actuacions de recuperació del litoral, posant el focus en la protecció dels sistemes dunars.
1: I fa gairebé un mes, el fort temporal del 9 de setembre va afectar amb virulència les Balears, i un dels punts més castigats va ser el port d'Escanonja a Banyalbufar. La caiguda de centenars de pins va causar danys en habitatges, infraestructures i accessos. També va deixar una important quantitat de massa forestal afectada. Des d'aleshores, les administracions i els equips forestals i d'emergències han treballat per retirar els arbres i les branques, també per recuperar aquesta zona.
2: L'IBANAC calcula que al voltant de 55.000 arbres s'han vist afectats per aquest temporal, dels quals 34.000 són pins de grans dimensions. En cas d'incendi forestal, aquesta acumulació de biomassa incrementa el risc de propagació amb més rapidesa i intensitat. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Joan Santana, cap del Servei de Gestió Forestal del Govern, ha fet èmfasi en la importància de retirar els arbres i branques caigudes, però a la vegada considera fonamental invertir en gestió forestal preventiva.
10: Fer infraestructures de prevenció d'incendis que, en el cas de que hi hagués una ignició, no se converteixi en un incendi fora de capacitat d'extinció i, per tant, que pugui comprometre la seguretat de les persones. Una arrel més allunyat és la conservació que l'abandonament i, sobretot, tenir en compte que la gestió forestal, la prevenció d'incendis, és una qüestió de seguretat ciutadana. Sense boscos gestionats no tenim ciutadans segurs.
2: A diferència de la península, les illes han esquivat un any més els grans incendis forestals. L'arxipèlag ha tancat l'estiu amb 85 focs i només 36 hectàrees cremades.
10: No hem de baixar la guàrdia, és a dir, sabem que l'any que ve, la campanya que ve, tornarem a estar en un risc extrem. Tenim uns estius de cada vegada més feixucs, amb temperatures fora de lo que és habitual i, per tant, que comprometen uns boscos molt vulnerables.
2: La campanya d'alt risc d'incendis forestals finalitza el 15 d'octubre.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:42 de la política municipal. Més per Palma demana a l'Ajuntament que mogui fitxa per frenar, diu, la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans. La formació ha exigit avui a Cort la creació d'ajuts directes i urgents per a les famílies que pateixen els efectes de la inflació. El candidat de Més a la Baldia, David Pujol, ha criticat que el Partit Popular presumeixi de gestionar el pressupost més alt de la història de la ciutat, mentre molts veïns tenen dificultats evidents per arribar a final de mes.
2: El partit ecosobiranista proposa recuperar la fórmula de targetes bons que es van fer servir entre 2019 i 2023 per cobrir necessitats essencials com el lloguer, la llum o el cistell de la compra. Segons Més, Cort disposa de prou capacitat econòmica per finançar aquesta mesura. Pujol ha recordat que el mateix executiu municipal ha xifrat en 11 milions d'euros anuals l'estalvi fiscal de les rebaixes d'impostos aprovades aquesta legislatura, uns beneficis que, segons denuncia, han anat a parar principalment als grans tenidors d'habitatge.
11: Pagar l'electricitat, el gas, omplir el dipòsit o la gelera costen cada vegada més. Les famílies no arriben a final de mes i l'Ajuntament s'ho mira com qui mira una pel·lícula. Llavors, som aquí per proposar que l'Ajuntament posi en marxa una ajuda extraordinària i urgent destinada a les famílies i persones a rendes baixes i mitjanes.
2: La formació ecosobiranista planteja que aquests nous ajuts s'entreguin sota criteris estrictes de renda i vulnerabilitat que siguin totalment compatibles amb altres prestacions socials i que tinguin una partida pressupostària suficient per garantir que ningú que compleixi els requisits en quedi fora.
1: I dimissió a l'Ajuntament d'Andratx. La regidora d'Urbanisme i Patrimoni, Beatriz Casanova, ha deixat el càrrec per motius personals. A partir d'avui mateix, la batllessa del municipi, Estefania Gonzalvo, assumirà de manera directa les competències d'ambdues àrees.
2: Per assegurar el funcionament correcte del consistori i donar continuïtat als projectes de la legislatura, l'Ajuntament durà a terme una reestructuració interna les pròximes setmanes. La institució, d'una banda, ha agraït públicament a Casanova la seva dedicació i la feina feta durant el temps que ha exercit les seves responsabilitats municipals i, d'altra banda, ha assegurat que aquesta reorganització permetrà continuar tenint en normalitat les necessitats dels veïns d'Andratx.

0: companys, començant temporada, què podem fer?
1: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
0: Què?
2: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
1: No, jo no soc la moderna és ella.
3: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
0: Però què fan el tractament?
1: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
0: Però ho fan els joves o no són tan joves?
3: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
2: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
5: Betres Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
6: En 14 minuts seran les 3. Miqui Tous, bon dia de nou.
7: Bon dia.
6: Ho dèiem a l'inici, el Manacor jugarà contra el Villarreal a la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
7: Sí, Manacor viurà un partit històric. El conjunt manacorí rebrà la visita del submarí groc de la màxima categoria, Ana Capallera. La plantilla i la directiva s'ha mostrat contenta per rebre un equip de Champions. És el president del Manacor, Sergi Muntaner, i també el seu entrenador, Miquel Aguado.
8: Estic molt content, la veritat. La gent xerrat antes, que ja és un premi. Vaig venir tot un equip com el Villarreal, que equip o Champions, pues, contentíssims. Serà un dia molt gran per Pablo, bonja de tothom, que Manacor sigui una festa.
9: Bueno, ja sabem per altres anys que se fa un peatge a cas, competint en aquesta Copa del Rei, nosaltres mirarem, pues, bueno, primer de tot, i vos queden tres partits per intentar arribar a la millor manera possible, i una vegada pues, arribar, intentarem disfrutar a la mateixa vegada que competir com estem fent fins ara.
7: I el Mallorca també jugarà al camp de l'Alcoyà aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei. Per part seva, el Poblense rebrà la visita del Ceuta de la segona divisió. Miquel Molondro és el president de l'equip Poble.
10: Sí, l'emoció ha estat molt bona, ens ha tocat el Ceuta, un equip que passa moltes penúries, el seu poble, i els rebrem així com se mereixen, no? És un equip que el Poblense ja en els anys 80 hi va jugar quan estàvem a segona B i els rebrem el millor possible.
7: I l'Atlètic Balears també rebrà un equip de la categoria de plata, l'Eldense. Òscar Troya és el tècnic del conjunt blanquiblau.
11: I al final, ja te digo, és un club de segunda divisió i per a nosaltres, pues bueno, recibir futbol professional en l'Estadio Balear sempre és d'agrado, no? Así que dentro de los criterios del sorteo nos podía tocar un club de segunda división, así que perfecto, a competir, a aprender y a ver dónde está el nivel del equipo cuando llegue el momento de la Copa.
7: I també pendents del Sant Rafel d'Eivissa, que encara ha de jugar el seu partit de tornada de la fase prèvia. Ahir es va suspendre el partit pel mort del mal temps. Això sí, ho tindrà complicat perquè el Sant Rafel va perdre a l'anada per 1-5 contra el Prat. Si donat la sorpresa en aquest partit de tornada, el conjunt eivissenc s'enfrontaria a l'Atlètic Club de Bilbao. Aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei es disputarà entre els dies 27 i 29 d'aquest mes d'octubre. I també en futbol al Mallorca s'ha entrenat avui de matí a Son Bibiloni després de l'empat d'ahir vespre 0-0 a Montilivi contra el Girona. Duel sense gols entre dos dels equips que volen tornar a la màxima categoria, la primera divisió. El Mallorca no va ser capaç de rematar cap vegada entre els tres pals en tot el partit. El tècnic Luis García valora l'esforç de l'equip, però lamenta la falta de gol, un tema que ya le comienza a preocupar.
12: Tenemos que mejorar en esa fase ofensiva. Eso lo tengo entre ceja y ceja y es algo que bueno, pues que no que me quita el sueño, pero que normalmente mis equipos en fase ofensiva siempre han atacado muy bien, han generado muchas situaciones de gol, han hecho goles y es un tema ya personal el poder ayudarles.
7: El conjunt mallorquinista va aconseguir mantenir la porteria a zero en un partit molt igualat i Arnau Tenas va ser decisiu. Luis García reconeix la fiabilitat del seu porter.
12: Creo que Arnau ha estado pues, a su nivel, un nivel top, un grandísimo portero, tanto en portería como en situaciones de juego de pies y de reinicios. Creo que es un portero extraordinario.
7: I el tècnic del Girona, Quique Álvarez, també va valorar el partit del seu equip i l'encert d'Arnau Tenas, del porter mallorquinista.
13: Un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podíem portar el partit.
7: Malgrat només haver sumat un punt aquesta jornada, el Mallorca continua en posicions de play-off, és cinquè en 14 punts. Això sí, s'allunya de les primeres places. L'Eibar es troba al capdavant de la classificació amb 21 punts, el Castelló segon amb 20 i l'Almeria tercer amb 18. El Girona és quart amb els mateixos 14 punts que té el Mallorca. Diumenge, el conjunt vermell rebrà la visita de la Unió Deportiva Las Palmas a les 6:30 a l'estadi de Son Moix. I a la primera divisió, el Barça de les mallorquines Catacoll i Patri Guijarro va golejar el Real Madrid per 7-0 al Camp Nou. 4 gols de Clàudia Pina va ser la gran protagonista. Les dues mallorquines varen jugar a l'11 titular. És la migcampista Patri Guijarro.
14: Nosotras de cada año no nos quedamos en el mismo escalón, sino queremos ir subiendo, queremos mejorar, queremos que no nos pillen, queremos seguir. Yo creo que esa es nuestra forma de ser, tanto nosotras como el staff que nos exige, y hay que seguir siendo así.
7: Precisament Patri Guijarro, Catacoll, a més de Lucía Corrales, es concentraran avui en la selecció espanyola. Finalment no hi serà Mariona Caldentey, que es baixa per lesió. La jugadora de l'Arsenal va haver d'abandonar el terreny de joc amb la derrota del seu equip per 4-2 contra el Manchester City. Espanya disputarà dos amistosos contra els Estats Units el primer dia 10 d'octubre a Washington, el segon dia 13 a Filadèlfia. I a la segona federació femenina, empat a 0 entre el Balears i l'Espanyol B. Miqui Mayans és el tècnic del conjunt blanquiblau.
15: Bueno, anem amb una sensació bastant de buit, perquè jo crec que era un partit on hem competit molt bé i hem sabut no encaixar, i en el final del partit podíem haver guanyat i no ens han deixat.
7: I a la primera federació masculina, l'Audi Eivissa va tallar la mala ratxa amb una victòria de prestigi al camp del Villarreal B. El conjunt blau-cel va superar el filial del submarí groc per 0-1 i pugen a la vuitena posició, informa David Ventura.
16: L'UD necessitava un cop de timó després de dues derrotes consecutives i ho ha aconseguit en el lloc més complicat, el camp del Villarreal B. Els pitiusos, a més, encara no havien puntuat lluny de Can Mises. Ahir ho van aconseguir gràcies a un partit molt seriós en el qual no van concedir pràcticament cap oportunitat al rival. El moment decisiu va ser al minut 81, quan el solleric Pedro Ortiz va aprofitar una vedada defensiva per rematar a la xarxa un centre de Víctor García. El tècnic, Raúl Llona, valora que a la fi l'equip ha mantingut la concentració durant els 90 minuts.
17: Porque estamos insistiendo mucho en cuál es nuestro modelo, en qué tipo de equipo queremos ser, y hasta ahora pues nos había costado bastante. Habíamos jugado a ráfagas y de ahí seguramente los resultados obtenidos, ¿no? Y hoy teníamos claro que necesitamos tener una muy buena versión, pero sobre todo durante 90 minutos, todo el partido.
16: L'UD torna a mirar amunt a la classificació i se situa vuitè a només dos punts del play-off.
7: I encara Eivissa, la selecció espanyola sub-21 continua a l'Illa, on demà jugarà contra Romania al darrer partit de la fase de classificació per l'Europeu de 2027. Avui rebaixa el seleccionador David Gordo, farà una roda de premsa i posteriorment els jugadors s'entrenaran a l'estadi de Can Mises. Per a classificar-se com a primera del seu grup, Espanya ha de guanyar i en cas d'empat només perdria la primera posició si Finlàndia guanya per més de 9 gols a Kosovo. I acabam en tennis, perquè Jaume Munà ha perdut la semifinal del torneig de Tòquio contra Carlos Alcaraz en 3 sets. El centenyiner ha guanyat el primer set per 5-7, però ha perdut el segon per 6-3 i el tercer per 6-1. Era la primera semifinal que jugava Munà aquesta temporada i li ha permès escalar posicions al rànquing ATP i es situa en el top 49. Fins aquí el temps d'informació esportiva.

0: No ens oblidem de la cultura en un dia marcat. Per l'anunci d'eleccions anticipades, el compositor Joan Valent encara aquests dies un dels seus reptes artístics més importants, l'estrena de la Sinfonia Goya, una obra monumental en càrrec de la Fundació Ibercaja per mor dels 200 anys de la mort del geni, que es va estrenar divendres a Saragossa i que avui es podrà escoltar a Madrid. A partir de demà, a més, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Es posarà a la venda en format CD.
1: Sí, estem parlant d'un treball de 49 minuts, escrit pensat per a 124 músics i que no va ser fàcil per a Valent, que va necessitar temps per veure com s'enfrontava a una figura tan universal com la de Goya.
2: Fins que vaig trobar un punt de connexió que me donava on fos un discurs que fos més o menys coherent. I no era a partir de la seva obra, no era interpretar ni il·lustrar musicalment la seva obra, sinó de la seva sordera. I el que vaig intentar és posar música al que ell pintava i no sentia.
1: I precisament aquesta referència a la pèrdua d'audició marca tota la sinfonia des del principi.
2: I comença amb un cop molt fort i després un tinnitus. El tinnitus és aquest so agut que senten la gent que té un problema d'audició i la gent sorda, no? I després ja entra el món de capritxos. I aquest tinnitus, aquest so llarg i agut, apareix en diferents moments de la Sinfonia de l'obra.
1: De la Lechera de Burdeos a les pintures negres, passant per la figura femenina, per la sordesa, tot hi és en aquest treball que, com dèiem, avui arriba a l'Auditori Nacional de Madrid i amb la il·lusió del compositor d'Algaida que es pugui executar també més o menys tard a Mallorca.
2: És espectacular veure 120 músics tocant amb una intensitat i una velocitat realment impressionant, no? I, bueno, com que per això va tot molt bé i la Fundació Ibercaja, que són els que van fer l'encàrrec, que estan molt entusiasmats i l'orquestra també, sembla que estem preparant una gira per tot Espanya, que la volen dur per tot. I, òbviament, jo abogaré i faré tot el possible perquè vingui a Mallorca.
1: L'enregistrament d'aquesta sinfonia, que com dèiem a partir de demà es podrà estar a disposició en CD, la va fer l'Orquestra Clàssica Santa Cecília a la seu de l'Orquestra de la Comunitat de Madrid i amb la col·laboració de Joan Martorell.
0: I de la música al cinema i al patrimoni. El 16 i 17 d'octubre i dies 19 i 20... Can Vivot serà escenari de la projecció de quatre pel·lícules i referencials fetes a Mallorca i que, a més, es rodaran en part en aquest magnífic palau.
3: Deberías estar contento de no tener antepasados. ¿Qué importancia tiene la paternidad?
1: Parlant, per exemple, de Berno, la sala de les nines, de Jaime Chavarri, en Fernando Rey, que escoltàvem fa uns moments, també en Manol Arias, Ángela Molina, en Paró Soler Real. Una fita del cinema fet aquí que clourà el cicle amb la presència del director, amb col·loqui, amb Pedro de Montaner, propietari de Can Vivot i amic de Llorenç Villalonga. El dia abans serà el torn del Celo, d'Antoni Eloi. Que també protagonitzarà el col·loqui posterior a la projecció d'aquesta producció internacional que va comptar amb la presència de Lauren Bacall, Harvey Keitel, Sadie Frost o Jude Law. En el cas de Playa de Formentor, una altra producció de principis dels 60 que es podrà veure dissabte dia de 7, la també directora Marga Melià, de Suportant el Paradís, posarà en context aquest film que ens ofereix una mirada sobre el boom turístic i la transformació del paisatge de Mallorca. Per veure encara més com ha canviat l'illa amb el pas del temps, convé no perdre's la projecció de Flor d'Espino. És una pel·lícula de fa 101 anys. És, de fet, una de les primeres ficcions cinematogràfiques conservades de Mallorca i que comptarà amb la presència de Josep Antoni Pérez de Mendiola, investigador i responsable de la seva restauració. Aquesta serà l'encarregada d'inaugurar el cicle. Les projeccions d'aquesta iniciativa de l'associació Can Vivot seran a partir de les 7 de l'hora baixa. Les entrades ja estan a la venda.

Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa, mentre va ponent el sol, observant la gent com passa.

observances meravelles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estan farts.
2: Vidres, cartó, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de...